I want to end.

cançons hem escrit l'equipatge. Un nou paisatge, un circ que dibuixa. Xarango caminant per la corda fluixa.

0: I ahir dimecres, 29 de juliol a la tarda, es va celebrar la sala Basart Cooperativa una sessió ordinària de ple, on es van aprovar diversos punts, on hi van haver també precs i preguntes, es va aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, i un dels primers punts que es va aprovar per unanimitat va ser la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener del 2026. Una xifra que és més de 19.000 habitants i que la deia el mateix alcalde Francesc Juzgado.
1: El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener de 2026. Donarem quatre dades sobre aquesta xifra. Dic que estan repartides en què hi ha hagut 1.197 altes durant aquest període i que hi ha hagut 1.240 baixes. Que la xifra a 1 de gener d'habitants de Parets del Vallès és de 19.052 habitants, dels quals 9.530 són homes i 9.522 són dones.
0: En aquest cas hi ha més homes que dones i la xifra passa poc dels 19.000, ha baixat una mica la xifra d'habitants a Parets. Precisament puntualitzava més aquestes dades el Jordi Seguer, que és portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
2: Bàsicament dades. Nosaltres, amb l'anàlisi, afegiríem alguna curiositat més, no? Perquè dèiem que la xifra 1 de gener del 26 és de 19.052 habitants. Estem parlant que Parets hauria perdut, segons aquesta xifra provisional, 43 habitants entre el 25 i el 26. Per tant, continuem en aquesta línia d'estancament, sobretot també molt vinculada, no?, amb la manca d'habitatge, no?, que dificulta, doncs, que molta gent, doncs, es pugui quedar al municipi. Ara mateix hi ha, per poca diferència, 8 homes més que dones a la població, quan habitualment sempre hi havia hagut més dones que homes, i la mitjana d'edat la tenim situada, com l'any passat, en els 43 anys. I com a dades curioses, que nosaltres hem recopilat també d'aquest expedient, que sempre són interessants, l'any passat vam tenir 121 defuncions i només 109 naixements, que són pocs segurament, no, per una població com Parets del Vallès, no? I com a dada destacada, es van produir 905 canvis de residència, que vol dir que és gent que va deixar de viure a Parets del Vallès, que és, sens dubte, doncs, el moviment més destacat.
0: Lucio Gat, del Partit dels Socialistes, també opinava sobre aquest tema.
3: Bé, els números són tossuts i, per tant, les dades són les que són. En tot cas, l'anàlisi de per què es produeixen aquestes altes baixes o aquests canvis de números que es produeixen en el cens, doncs jo diria que és apassionant i seria potser un motiu d'un altre debat, no? Però en tot cas nosaltres votarem a favor perquè no hi ha més discussió que la que es presenta des del punt de vista tècnic.
0: Des de Sumem Esquerres i de, en aquest cas, Parets per la República, també s'opinava el mateix i en aquest cas va aprovar aquest punt.
1: Gràcies. Sumem Esquerres a Parets.
4: Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres votarem a favor, també.
1: Gràcies. Parets per la República, Junts per Cat.
5: Gràcies, bona tarda a qui ens acompanya i a qui ens escolta. Són dades objectives, de manera que el nostre vot serà a favor, també.
0: També es va aprovar per unanimitat el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un punt que també en parlava, en aquest cas, el regidor Francesc de la Torre.
6: Doncs bé, el Consorci Besòs Tordera va presentar sol·licitud de subvenció a l'esmentada convocatòria mitjançant el projecte Paitida, digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs a l'abastament públic. I en el marc de l'execució de l'esmentat projecte s'inclou l'actuació número 11, relativa en aquest cas a la implementació de sistemes de sensorització a diferents municipis de la nostra comarca del Vallès Oriental, entre d'altres el nostre Parets del Vallès. Quins són els objectius principals d'aquesta actuació? En primer lloc, disposar dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics.
0: una caseta on s'obtindrien dades de la qualitat de l'aigua del sistema de sanejament, que també està d'acord ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana.
4: Des d'ara Parets pel Canvi veiem bé l'aprovació d'aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera, que es tirarà endavant gràcies a la subvenció rebuda dins del projecte de digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per tal d'assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs en l'abastament públic. Els objectius principals d'aquesta actuació són disposar de dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics i donar compliment als requeriments legals en relació amb les descàrregues del sistema de sanejament. Segons hem sabut i ha explicat ara el regidor, aquesta caseta s'instal·larà en el solar municipal ubicat a la cantonada del carrer de la Salut amb el passeig de la Ribera.
0: També el Partit dels Socialistes opinava al respecte.
3: El grup municipal socialista està d'acord que s'incorporin aquestes petites infraestructures en el sistema. Penso que és molt important que n'hi hagi aquest control de la qualitat de les aigües residuals. El que sí que demanaria, i per tant, en el context del conveni, m'imagino que s'incorporaran doncs, les condicions, però que no es deixi només atorgar aquest permís, sinó que n'hi hagi un retorn d'aquestes dades, perquè jo penso que amb aquestes dades segurament també es podrà fer alguna mena de política de prevenció.
0: També en aquest cas ho va donar l'aprovació en Sumem Esquerres, Cassandra García.
4: Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta. Entenem que doncs, amb aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera doncs, es podrà també millorar la qualitat de l'aigua i el seu control, no? Perquè tot el que sigui doncs, un recull de dades doncs, sempre va bé doncs, per detectar i per millorar doncs, aquest servei.
0: També Neus Jordà, de Parets per República Junts, ara gent de Parets.
5: Gràcies. Doncs, com ja s'ha exposat, parlem senzillament de la cessió d'un molt petit espai per tal de posar una caseta per controlar els sistemes de sanejament i poder assolir així una millor qualitat. Una caseta que ocuparà només 3x20x2x20, vull dir, és algo que no suposa cap molèstia, però que sí, en canvi, aportarà dades que ens ajudin a millorar dia a dia, no? Per tant, doncs, evidentment, estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni.
0: També es van aprovar dos punts molt semblants, que era aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit per pagar diverses factures pendents. Es va votar per majoria simple, 3 vots a favor, en aquest cas els 3 regidors que estan a l'equip de govern, i 13 abstencions. Aquest era el punt.
1: El que portem, doncs, a la proposta de resolució és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades a l'annex número 1 de l'expedient per un import total de 12.693,08 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2026. I també, segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades també a l'annex 2, en aquest cas, per un import total de 41.493,62 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2025.
0: També n'hi havia del 2025, així ho comentava, i que calia arreglar-ho això i polir-ho al portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, Jordi Seguer.
7: D'aquest reconeixement, que estem parlant d'una quantitat aproximada d'uns 54.000 euros en factures que s'han d'aprovar i després, posteriorment, evidentment, s'han de pagar en conceptes com ara el subministrament de gas, electricitat, factures de manteniment dels ascensors, climatització, per exemple, de treballs per recollir abocaments incontrolats. La majoria de factures pertanyen a serveis com ara via pública i equipaments. I, en tot cas, malgrat que nosaltres estem dient que estem facilitant doncs, que cobrin els proveïdors, el que també pensem és que segurament el que hi tenim temps és de millorar la tramitació d'aquestes factures pendents, factures que algunes són del 25, d'altres ja de l'exercici 26, i segurament el que hem de fer, i penso que tots hi estarem d'acord, és treballar amb una major planificació per posar al dia totes les licitacions de serveis que té l'Ajuntament, que són moltes, de serveis externalitzats, perquè ja acostuma a ser molt habitual d'anar passant el pagament de factures per ple, que evidentment nosaltres ja vam dir en el seu moment que la prioritat és que ningú es quedi sense cobrar, evidentment, perquè hi ha diners a la caixa per fer els pagaments.
0: Sobretot això, de fet, el mateix Francesc Juzgado puntualitzava i volia també investigar sobre aquestes factures que falten del 2025.
1: No, només comentar que nosaltres també hem demanat que se'ns expliqui per què encara hi ha factures del 2025. Sí que és cert que sabem que quan portem això hi ha contractes que falta licitar-los novament, però que a aquestes alçades de l'any que ens apareixin factures del 2025 som els primers interessats també en que això no succeeixi i que se'ns expliqui una miqueta.
0: També s'opinava des del Partit dels Socialistes, Ojara Valdivia.
8: El que avui posem sobre la taula és una manera de governar. Fa un mes el nostre grup va registrar una instància amb una proposta seriosa, treballada i absolutament assumible. No veníem a posar pals a les rodes, evidentment, ni a crear titulars. Veníem amb solucions. Un pla de reducció del REC, una diagnosi de les causes, informes periòdics, control dels contractes, protocols d'alerta i determinació de responsabilitats. Un compromís polític per a aquesta figura recuperés el seu caràcter, el que ha de tenir, un caràcter totalment excepcional. I quina ha estat la resposta d'aquest govern? El silenci. No han acceptat ni una sola de les nostres propostes, ni una. Han preferit venir avui al ple amb la mateixa recepta de sempre, portar un nou rec.
0: També en parlava, sumem esquerres a Parets, a Cassandra García.
9: Bé, nosaltres no bloquejarem doncs, aquest pagament. El que sí que crec que, bueno, ja em sumo no, al que ja s'ha comentat, doncs, que sí que s'hauria de ser més rigorosa en el tema de les licitacions. Fa ja molts i molts mesos, de fet nosaltres formàvem part del govern i internament doncs, s'havia comentat moltes vegades que a les àrees tant d'equipaments com de via pública doncs, feia ja molts mesos que estem fora de contracte, de grans contractes que té aquest ajuntament, no? I que per tant doncs, això no és assumible ni és viable.
0: Oneu Jordà, de Parets per la República Junts.
5: Doncs una vegada més duem a ple factures pendents de pagament per omissió de la funció interventora. Aquesta vegada per un valor total de 52.286 euros. Són despeses extres que s'han fet sense tenir prou crèdit a la partida pressupostària o que no estaven contemplades, és a dir, que de nou parlem de mala gestió. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, del que hem parlat ja, han de ser una eina excepcional i no una norma com venim veient un dia sí i un altre també en aquests darrers mesos.
0: També es va donar compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació. També la moció aprovada sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També es va donar compte de la moció per l'ús ètic responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament presentada per Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. I també una moció sobre el pla territorial sectorial per l'implantació de les energies renovables a Catalunya, plater, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. També n'hi van haver pregs i preguntes. Aquest va ser el ple que es va celebrar l'últim abans de les vacances d'estiu de l'Ajuntament de Parets del Vallès.

0: qui també ha fet una valoració molt positiva, un balanç molt positiu de la Festa Major, ha estat la Colla de Diables de Parets. Tot i que va ser una Festa Major una mica típica pel Pla Alfa de Prevenció d'Incendis, que no els va deixar llançar pirotècnia, concretament a les dues representacions de l'agenda de la Pedra del Diable. Però finalment la colla sí que va poder fer, entre altres, l'assaltament de botigues, els correfocs, també la despertada, la barra també va funcionar molt bé, tot perfecte. A més, tal com ens deia el seu president, l'Òscar Pesquer, la gent s'ho va agafar molt bé, a pesar de que no poguessin llançar, com dèiem, pirotècnia a les dues sessions de la llegenda de la Pedra del Diable. Òscar Pesquer.
1: Bueno, una Festa Major més. Una mica també atípica, perquè per mala sort i l'activació del Pla Alfa número 3, doncs no vam poder fer les dues representacions de la llegenda de la Pedra del Diable que teníem preparades amb foc, però molt contents, perquè la colla al final ho va agafar de la millor manera i ho va donar tot per tirar els actes en les millors de les condicions possibles.
0: Aquest any la colla de Diables de Parets volen agrair els comerços del poble, sobretot pel tema de l'assaltament de les botigues. També van funcionar molt bé els correfocs. El correfoc adult es va endarrerir per culpa de la pluja, però al final es va poder fer.
1: I res, i a partir d'aquí, pues, aquest any volem agrair també molt als comerços del nostre poble, perquè una vegada més han participat com mai a l'assaltament de botigues. I el mateix dissabte, doncs, a la nit es treu un correfoc adult, en dissabte, per primera vegada en molts i molts anys, i la veritat que també vam tindre un petit ensurt, que just a la sortida se'ns va posar a ploure durant mitja hora, vam haver d'enredar-hi el correfoc gairebé una hora, però per sort després el temps ens va respectar i per fi vam poder

0: treure una mica l'espineta clavada del divendres i del dijous amb la pedra del diable.
1: El president de la colla de Diables de Parets, Òscar Pesquer, destacava que el correfoc infantil també va anar molt bé i també destacava l'estrena de la Despertada, que també va ser molt positiva. La barra també els hi va anar força bé, tal com ens comenta el mateix Òscar.
0: El correfoc infantil, els nanos ho van passar superbé, la gent ens va acompanyar moltíssim i ja està. A partir d'aquí, doncs, aquest any també estrenàvem la Despertada, que fem una valoració molt positiva. Està bé trobar aquests espais on la gent, una vegada acabada la festa, pues, pugui seguir creant teixit i pugui seguir allargant una mica la festa en un ambient molt sa, molt del que és Parets, i fem una valoració molt positiva, ja que també és una manera una mica d'apropar-li el que és la cultura del foc a la gent jove, i la veritat que estem molt contents. I res, i la barra doncs, també, una vegada més hem tingut la barra oberta, la nostra tradicional barra amb molta història, i la gent una vegada més ens demostra que ens estima, que ve a la barra, que li agrada passar un molt bon rato amb nosaltres, i nosaltres molt més que agraït.
1: Doncs balanç molt positiu, tal com ens deia també el mateix Òscar Pesquer, del que fa la colla de Diables de Parets del Vallès.

0: I anem a conèixer quin temps es farà tant per avui com pel cap de setmana amb el nostre meteoròleg Marja Oreguizar, que em sembla que la cosa no canvia, almenys els que ens quedem i la gent que es queda aquí a Parets del Vallès. Marc, com estàs?
1: Hola, Carles, molt bé. Sí, els que ens quedem aquí al poble el dia de la marmota, però altres que marxen, altres que volen cap al Pirineu, sembla que tindran una miqueta de rebombori de cara a les tardes.
0: Vaja, i això que deien que encara no, que no vindrien, això què és degut? Que ve una mica d'aire fred i allà al Pirineu poden caure alguna tempesta o què?
1: Sí, hi ha algun model que ens indica que, sobretot a partir de les típiques tronades de tarda que es formen al Pirineu a aquestes alçades de l'any, doncs tenim una miqueta d'inestabilitat en alçada i això, amb aquesta calor tan viva que estem tenint aquests dies, doncs per poc que puguin créixer nuvolades i descarregant ruixats molt ràpidament. Avui, en principi, no, és a partir sobretot de divendres i el cap de setmana que, repetim, quedarien restringides al Pirineu, puntualment descarregaran amb intensitat i després marxarien, i això, en moments de xàfec, després provocaria la corresponent refrescada.
0: Bueno, això ja està bé, sobretot pels que estan a dalt, però aquí res de res.
1: No, aquí res de res. Aquí ahir vam pujar una miqueta la temperatura, ja vam assolir els 35 graus. De cara als propers dies ens mantindrem amb aquesta dinàmica. Ahir ja t'ho vaig dir, que hauríem de veure si aquí ho podem considerar una de calor o no, o dies amb molta calor. Hi ha una diferència molt gran, sempre ho diem, depenent de la temperatura de cada municipi i està establerta per definir si és una de calor. Aquí a Parets del Vallès hem de fer 3 o més dies amb 37,3 graus, és a dir, si fem aquests 3 dies cap amunt, ja serà una onada de calor. Pot ser que no ho arribem a fer, però sí que podem fer 36, 37 graus i, per tant, estem parlant de dies molt calorosos.
0: Ahir vaig anar a sopar per aquí i és que fa calor. A les 8, a les 9, a les 10 del vespre, inclús estàs a una terrassa que pensaràs que estaràs millor i a vegades és millor estar-te dintre un restaurant que no a fora, eh?
1: Ahir publicàvem sobre les 10 i mitja a Meteoparets les temperatures que posem 3 vegades al dia, i ahir a les 10 i mitja teníem 29,9 graus en aquelles hores del dia.
0: Molt.
1: Em crec recordar un 40% d'humitat. Una situació complicada, fa calor i sobretot les nits, poc a poc, costarà més a dormir. Les temperatures, poc a poc, sobretot les mínimes, seran més elevades. Per què? Perquè tindrem les cases més calentes, tindrem el dia que vulguis que no, les temperatures pugen i els hi costa més de baixar. Per tant, ens hem de mantenir que les properes nits seran de mal dormir, aprofitem-les que ens deixen dormir, i venen dies que així ens podria acompanyar ben bé fins mitjans de la setmana vinent.
0: Resumint, divendres, dissabte i diumenge aquí a Parets calor, i els que se'n vagin una mica cap al nord, cap al Pirineu, allà pot caure de tarda alguna tempesta.
1: Una tempesta esporàdica, pugui descargar amb molta intensitat, refresqui l'ambient i marxi una altra vegada. Però els matins sí que seran d'aprofitar, o sigui, si aneu a muntanya, com sempre diem, molta hidratació, molta protecció, mireu el temps abans de sortir perquè no us enganxi una tempesta al migdia i que us trobeu alta muntanya mullant-vos i que vagin acompanyats d'aparell elèctric. Però a la resta, aquí a Parets del Vallès, es presenta un cap de setmana molt tranquil, molt estable, amb algun núvol que es podria deixar veure, però bàsicament molta calma i tranquil·litat.
0: Bon cap de setmana, ens retrobem dilluns amb més, i aviam si ens pots dir, ens pots albirar algun canvi de temps, que tu deies que això igual canvia, ja avançat una mica la... No, avançat, els primers dies de l'agost podria canviar.
1: Sí, sí, moltes vegades sempre ho expliquem, que la meteorologia bàsicament també és unes peces que, depèn com es col·loquin, les situacions són d'una manera o d'una altra. Malauradament, portem aquestes onades de calor que es posa, doncs, una borrasca a l'oest peninsular. A nosaltres ens afecta que ens envia aires molt més càlids del continent africà, amb la corresponent pols en suspensió, i moure aquestes peces fa que sigui molt complicat. Ha de venir un embussament d'aire fred molt potent que pugui moure la resta de peces i ens pugui canviar el temps. Per ara, sembla que això, de moment, fins ben bé entrat la setmana vinent, i finals de la setmana vinent no hi haurien grans canvis.
0: Doncs estarem atents, com sempre, a Meteo Parets. Com sempre, moltes gràcies, Marc, i que vagi molt bé, que vagi molt bé aquest divendres i cap de setmana.
1: Igualment, Carles.
0: Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: El Banc de Sang i Teixits es referma durant la campanya d'estiu en la importància de donar tanta sang com plasma i recorda que en els mesos de juliol i agost les necessitats dels malalts als hospitals de Catalunya continuen sent les mateixes. Arriben, doncs, aquests mesos més calorosos de l'any i com més habitual, com passa en aquest cas cada any, el Banc de Sang i Teixits posa en marxa la seva campanya d'estiu per incentivar la donació de sang en els mesos estivals. Cada any, entre juliol i agost, cau el nombre de donacions un 20% i el banc es planteja l'objectiu d'assolir les 40.000 donacions per mantenir estables les reserves de sang i donar resposta als tractaments dels malalts dels hospitals de Catalunya. El missatge de la campanya insisteix en la necessitat no només de donar sang, sinó també d'incrementar la donació de plasma. Per això el títol de la campanya és "Aquest estiu som fans de donar-ho tot", tot recordant que fan falta tots els components sanguinis. El Banc de Sang mobilitza molts recursos per augmentar les campanyes en localitats de costa i estiueig, però també per aprofitar ocasions com festes majors, per adequar equipaments, centres cívics o instal·lacions municipals com a refugis climàtics que puguin acollir jornades de cap de sang. Al web banksang.net podeu consultar les poblacions i espais on es pot donar sang. Aquest estiu el Banc de Sang vol reforçar, com dèiem, les donacions de plasma, la part líquida de la sang, del qual se n'elaboren hemoderivats, medicaments fets a partir de proteïnes extretes de plasma, que són vitals per a alguns malalts. Ho són essencialment les immunoglobines, que són defenses que serveixen al sistema immunitari per defensar-se de virus i infeccions. A Catalunya es calcula que hi ha més de 3.000 persones que necessiten medicaments fets amb plasma i més de 4.000 reben transfusions de plasma anualment. No obstant això, actualment només hi ha donants de plasma per obtenir el 39% de les immunoglobines necessàries. Per això, el Banc de Sang i Teixits vol recordar la facilitat que té donar plasma, però el donant habitual de sang. La donació de plasma és igual de senzilla que la de sang i es pot fer a gairebé els mateixos punts de donació. A més, se'n pot donar amb més freqüència, cada 15 dies. La recuperació també és més ràpida que la de la sang perquè la major part del plasma és aigua.

0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: I ahir dimecres, 29 de juliol a la tarda, es va celebrar la sala Masart Cooperativa, una sessió ordinària de ple on es van aprovar diversos punts, on hi va haver també precs i preguntes, es va aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, i un dels primers punts que es va aprovar per unanimitat va ser la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener del 2026. Una xifra que és més de 19.000 habitants i que la deia el mateix alcalde Francesc Juzgado.
2: El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener de 2026. Donarem quatre dades sobre aquesta xifra. Dic que estan repartides en què hi ha hagut 1.197 altes durant aquest període i que hi ha hagut 1.240 baixes. Que la xifra a 1 de gener d'habitants de Parets del Vallès és de 19.052 habitants, dels quals 9.530 són homes i 9.522 són dones.
1: En aquest cas hi ha més homes que dones, i la xifra passa poc dels 19.000, ha baixat una mica la xifra d'habitants a Parets. Precisament puntualitzava més aquestes dades el Jordi Seguer, que és portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
3: Bàsicament dades. Nosaltres, amb l'anàlisi, afegiríem alguna curiositat més, no? Perquè dèiem que la xifra 1 de gener del 26 és de 19.052 habitants. Estem parlant que Parets hauria perdut, segons aquesta xifra provisional, 43 habitants entre el 25 i el 26. Per tant, continuem en aquesta línia d'estancament, sobretot també molt vinculada, no?, amb la manca d'habitatge, no?, que dificulta, doncs, que molta gent, doncs, es pugui quedar al municipi. Ara mateix hi ha, per poca diferència, 8 homes més que dones a la població, quan habitualment sempre hi havia hagut més dones que homes, i la mitjana d'edat la tenim situada, com l'any passat, en els 43 anys. I com a dades curioses, que nosaltres hem recopilat també d'aquest expedient, que sempre són interessants, l'any passat vam tenir 121 defuncions i només 109 naixements, que són pocs, segurament, no?, per una població com Parets del Vallès, no? I com a dada destacada es van produir 905 canvis de residència, que vol dir que és gent que va deixar de viure a Parets del Vallès, que és, sens dubte, doncs, el moviment més destacat.
1: Lucio Gat, del Partit dels Socialistes, també opinava sobre aquest tema.
4: Bé, els números són tossuts i, per tant, les dades són les que són. En tot cas, l'anàlisi de per què es produeixen aquestes altes baixes o quals canvis de números que es produeixen en el cens, doncs jo diria que és passionant i seria potser un motiu d'un altre debat, no? Però en tot cas nosaltres votarem a favor perquè no hi ha més de discussió que la que es presenta des del punt de vista tècnic.
1: Des de Sumem Esquerres i en aquest cas Parets per la República també s'opinava el mateix i en aquest cas va aprovar aquest punt.
2: Gràcies. Sumem Esquerres a Parets.
5: Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres votarem a favor, també.
2: Gràcies. Parets per la República i Junts per Cat.
6: Gràcies. Bona tarda a qui ens acompanya i a qui ens escolta. Són dades objectives, de manera que el nostre vot serà a favor, també.
1: També es va aprovar per unanimitat el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un punt que també en parlava, en aquest cas, el regidor Francesc de la Torre.
7: Doncs bé, el Consorci Besòs Tordera va presentar sol·licitud de subvenció a l'esmentada convocatòria mitjançant el projecte PAITIDA, digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs a l'abastament públic. I en el marc de l'execució de l'esmentat projecte s'inclou l'actuació número 11, relativa en aquest cas a la implementació de sistemes de sensorització a diferents municipis de la nostra comarca del Vallès Oriental, entre d'altres el nostre Parets del Vallès. Quins són els objectius principals d'aquesta actuació? En primer lloc, disposar dades a càrrega contaminant, present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics.
1: Una caseta on s'obtindrien dades de la qualitat de l'aigua del sistema de sanejament, que també està d'acord ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
5: Des d'ara Parets pel canvi veiem bé l'aprovació d'aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera, que es tirarà endavant gràcies a la subvenció rebuda dins del projecte de digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per tal d'assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs en l'abastament públic. Els objectius principals d'aquesta actuació són disposar de dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics i donar compliment als requeriments legals en relació amb les descàrregues del sistema de sanejament. Segons hem sabut i ha explicat ara el regidor, aquesta caseta s'instal·larà en el solar municipal ubicat a la cantonada del carrer de la Salut amb el passeig de la Ribera.
1: També el Partit dels Socialistes opinava al respecte.
4: El grup municipal socialista està d'acord que s'incorporin aquestes petites infraestructures en el sistema. Penso que és molt important que n'hi hagi aquest control de la qualitat de les aigües residuals. El que sí que demanaria, i per tant, en el context del conveni, m'imagino que s'incorporaran doncs, les condicions, però que no es deixi només amb atorgar aquest permís, sinó que n'hi hagi un retorn d'aquestes dades, perquè jo penso que amb aquestes dades segurament també es podrà fer alguna mena de política de prevenció.
1: També en aquest cas ho va donar l'aprovació en Sumem Esquerres, Cassandra García.
5: Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta. Entenem que doncs, amb aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera doncs, es podrà també millorar la qualitat de l'aigua i el seu control, no? Perquè tot el que sigui doncs, un recull de dades doncs, sempre va bé doncs, per detectar i per millorar doncs, aquest servei.
1: També Neu Jordà, de Parets per República Junts, ara gent de Parets.
6: Gràcies. Doncs, com ja s'ha exposat, parlem senzillament de la cessió d'un molt petit espai per tal de posar una caseta per controlar els sistemes de sanejament i poder assolir així una millor qualitat. Una caseta que ocuparà només 3x20x2x20, vull dir, és algo que no suposa cap molèstia, però que sí, en canvi, aportarà dades que ens ajudin a millorar dia a dia, no? Per tant, doncs, evidentment, estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni.
1: També es van aprovar dos punts molt semblants, que era aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit per pagar diverses factures pendents. Es va votar per majoria simple, 3 vots a favor, en aquest cas els 3 regidors que estan a l'equip de govern, i 13 abstencions. Aquest era el punt.
2: El que portem, doncs, a la proposta de resolució és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades a l'annex número 1 de l'expedient per un import total de 12.793,08 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2026. I també, segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades també a l'annex 2, en aquest cas, per un import total de 41.493,62 euros i que correspon a compromisos de despesa de l'exercici 2025.
1: També n'hi havien del 2025, així ho comentava, i que calia arreglar-ho això i polir-ho al portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, Jordi Seguer.
8: D'aquest reconeixement, que estem parlant d'una quantitat aproximada d'uns 54.000 euros en factures que s'han d'aprovar i després, posteriorment, evidentment, s'han de pagar en conceptes com ara el subministrament de gas, electricitat, factures de manteniment dels ascensors, climatització, per exemple, de treballs per recollir abocaments incontrolats. La majoria de factures pertanyen a serveis com ara via pública i equipaments. I en tot cas, malgrat que nosaltres estem dient que estem facilitant doncs, que cobrin els proveïdors, el que també pensem és que segurament el que hi tenim temps és de millorar la tramitació d'aquestes factures pendents, factures que algunes són del 25, d'altres ja de l'exercici 26, i segurament el que hem de fer, i penso que tots hi estarem d'acord, és treballar amb una major planificació per posar al dia totes les licitacions de serveis que té l'Ajuntament, que són moltes, de serveis externalitzats, perquè ja acostuma a ser molt habitual d'anar passant el pagament de factures per ple, que evidentment nosaltres ja vam dir en el seu moment que la prioritat és que ningú es quedi sense cobrar, evidentment, perquè hi ha diners a la caixa per fer els pagaments.
1: Sobretot això, de fet, el mateix Francesc Juzgado puntualitzava i volia també investigar sobre aquestes factures que falten del 2025.
2: No, només comentar que nosaltres també hem demanat que se'ns expliqui per què encara hi ha factures del 2025. Sí que és cert que sabem que quan portem això hi ha contractes que falta licitar-los novament, però que a aquestes alçades de l'any que ens apareixin factures del 2025 som els primers interessats també en que això no succeeixi i que se'ns expliqui una miqueta.
1: També s'opinava des del Partit dels Socialistes, Ojara Valdivia.
9: El que avui posem sobre la taula és una manera de governar. Fa un mes el nostre grup va registrar una instància amb una proposta seriosa, treballada i absolutament assumible. No veníem a posar pals a les rodes, evidentment, ni a crear titulars, veníem amb solucions. Un pla de reducció del REC, una diagnosi de les causes, informes periòdics, control dels contractes, protocols d'alerta i determinació de responsabilitats. Un compromís polític per aquesta figura recuperés el seu caràcter, el que ha de tenir, un caràcter totalment excepcional. I quina ha estat la resposta d'aquest govern? El silenci. No han acceptat ni una sola de les nostres propostes, ni una. Han preferit venir avui al ple amb la mateixa recepta de sempre, portar un nou rec.
1: També en parlava, sumem esquerres a Parets, a Cassandra García.
10: Bé, nosaltres no bloquejarem doncs aquest pagament, el que

0: aquesta vegada per un valor total de 52.286 euros. Són despeses extres que s'han fet sense tenir prou crèdit a la partida pressupostària o que no estaven contemplades, és a dir, que de nou parlem de mala gestió. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, del que hem parlat ja, han de ser una eina excepcional i no una norma com venim veient un dia sí i un altre també en aquests darrers mesos.
1: També es va donar compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació. També a la moció aprovada sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al Plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També es va donar compte de la moció per l'ús ètic responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament, presentada per Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. I també una moció sobre el Pla Territorial Sectorial per l'implantació de les energies renovables a Catalunya, Plater, presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. També van haver pregs i preguntes. Aquest va ser el ple que es va celebrar l'últim, abans de les vacances d'estiu, de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Qui també ha fet una valoració molt positiva, un balanç molt positiu de la Festa Major, ha estat la Colla de Diables de Parets. Tot i que va ser una Festa Major una mica típica pel Pla Alfa de Prevenció d'Incendis, que no els va deixar llançar pirotècnia, concretament a les dues representacions de l'agenda de la Pedra del Diable. Però finalment la colla sí que va poder fer, entre altres, l'assaltament de botigues, els correfocs, també la despertada, la barra també va funcionar molt bé, tot perfecte. A més, tal com ens deia el seu president, l'Òscar Pesquer, la gent s'ho va agafar molt bé, a pesar de que no poguessin llançar, com deien, pirotècnia a les dues sessions de la llegenda de la Pedra del Diable. Òscar Pesquer.
2: Bueno, una Festa Major més. Una mica també atípica perquè per Massol i l'activació del Pla Alfa número 3, doncs no vam poder fer les dues representacions de la llegenda de la Pedra del Diable que teníem preparades amb foc, però molt contents perquè la colla al final ho va agafar de la millor manera i ho va donar tot per tirar els actes en les millors de les condicions possible.
1: Aquest any la Colla de Diables de Parets volen agrair els comerços del poble, sobretot pel tema de l'assaltament de les botigues. També van funcionar molt bé els correfocs. El correfoc adult es va endarrerir per culpa de la pluja, però al final es va poder fer.
2: I res, i a partir d'aquí, pues, aquest any volem agrair també molt els comerços del nostre poble perquè una vegada més han participat com mai a l'assaltament de botigues. I el mateix dissabte, doncs, a la nit es treu un correfoc adult, en dissabte, per primera vegada en molts i molts anys. I la veritat que també vam tindre un petit ensurt, que just a la sortida se'ns va posar a ploure durant mitja hora. Vam haver d'enredar-hi el correfoc gairebé una hora, però per sort després el temps ens va respectar i per fi vam poder treure una mica l'espineta clavada del divendres i el dijous amb la Pedra del Diable.
1: El president de la Colla de Diables de Parets, Òscar Pesquer, destacava que el correfoc infantil també va anar molt bé i també destacava l'estrena de la despertada, que també va ser molt positiva. La barra també els hi va anar força bé, tal com ens comenta el mateix Òscar.
2: El correfoc infantil, els nanos ho van passar superbé, la gent ens va acompanyar moltíssim i ja està. A partir d'aquí, doncs, aquest any també estrenàvem la despertada, que fem una valoració molt positiva. Està bé trobar aquests espais on la gent, una vegada acabada la festa, pues, pugui seguir creant teixit i pugui seguir allargant una mica la festa en un ambient molt...

0: molsa, molt, molt de que, del que és parets, i fem una valoració molt positiva, ja que també és una manera una mica d'apropar-li el que és la cultura del foc a la gent jove, i la veritat que estem molt, molt i molt contents. I res, i la barra doncs, també, una vegada més hem tingut la barra oberta, la nostra tradicional barra amb molta història, i la gent una vegada més ens demostra que ens estima, que ve a la barra, que li agrada passar un molt bon rato amb nosaltres, i nosaltres molt més que agraït.
1: Doncs balanç molt positiu, tal com ens deia també el mateix Òscar Pesquer, del que fa a la colla de Diables de Parets del Vallès.
2: RAP 107, serveis informatius.
1: I un dels èxits també va ser, en aquest cas, el torneig de tenis taula a Parets, que es va organitzar dissabte al matí. Abans es va fer un de federat i després un de no federat, on hi van assistir 30 persones. 30 són les parelles que es van apuntar, i, per tant, tot un èxit, amb més amb molt bon nivell pel que fa al torneig federat, tal com ens deia el seu president, en Santi García.
3: Hem fet dos tornejos, el torneig del dia 18 de federat, que vam omplir, la veritat, molt contents perquè van, i fins i tot van tenir llista d'espera, i va guanyar Cristian Callejón de Sant Cugat, jugador d'honor. Segon, el Reixit, que va jugar amb nosaltres i que aquest any estava jugant també divisió d'honor a Badalona. I tercer, Dani González, que un altre jugador també de divisió d'honor de Mollerussa. I molt contents, la veritat, pel torneig de federats. I encara més contents pel torneig de Festa Major, que vam omplir també, 30 persones, capacitat màxima de la sala. I la veritat que un que ens engresca bastant, a veure si a partir del setembre la gent es vol animar i conèixer una mica més el que és el tenis taula del poble. I dimarts i dijous, a 3:45, poden passar i tindrem obert, i qui vulgui provar a l'escola i jugar per a totes les edats, estarem encantats. I res més. Bones vacances, vagi bé.
2: El temps a RAP 107 FM.
1: I anem a conèixer quin temps es farà tant per avui com pel cap de setmana amb el nostre meteoròleg Marc Aureguizar, que em sembla que la cosa no canvia, almenys els que ens quedem i la gent que es queda aquí a Parets del Vallès. Marc, com estàs?
4: Hola, Carles, molt bé. Sí, els que ens quedem aquí al poble el dia de la marmota, però altres que marxen, altres que volen cap al Pirineu, sembla que tindran una miqueta de rebombori de cara a les tardes.
1: Vaja, i això que deien que encara no, que no vindrien, això què és degut? Que ve una mica d'aire fred i allà al Pirineu poden caure alguna tempesta o què?
4: Sí, hi ha algun model que ens indica que, sobretot a partir de les típiques tornades de tarda que es formen al Pirineu a aquestes alçades de l'any, doncs tenim una miqueta d'inestabilitat en alçada, i això, amb aquesta calor tan viva que estem tenint aquests dies, doncs per poc que puguin créixer nuvolades i descarregant ruixats molt ràpidament. Avui, en principi, no, és a partir sobretot de divendres i el cap de setmana que, repetim, quedarien restringides al Pirineu, puntualment descarregaran amb intensitat i després marxarien, i això, en moments de xàfec, després provocaria la corresponent refrescada.
1: Bueno, això ja està bé, sobretot ja pels que estan a dalt, però aquí res de res.
4: No, aquí res de res. Aquí ahir vam pujar una miqueta la temperatura, ja vam assolir els 35 graus. De cara als propers dies ens mantindrem amb aquesta dinàmica. Ahir ja t'ho vaig dir, que hauríem de veure si aquí ho podem considerar una ala de calor o no, o dies amb molta calor. Hi ha una diferència molt gran, sempre ho diem, depenent de la temperatura de cada municipi, i està establerta per definir si és una ala de calor. Aquí a Parets del Vallès hem de fer 3 o més dies amb 37,3 graus. És a dir, si fem aquests 3 dies cap amunt, ja serà una ala de calor. Pot ser que no ho arribem a fer, però sí que podem fer 36, 37 graus, i per tant estaríem parlant de dies molt calorosos.
1: Ahir vaig anar a sopar per aquí i és que fa calor, a les 8, a les 9, a les 10 del vespre, inclús estàs a una terrassa que pensaràs que estaràs millor, i a vegades és millor estar-te dintre un restaurant que no a fora, eh?
4: Ahir publicàvem sobre les 10 i mitja, meteoparets, les temperatures que posem 3 vegades al dia, i ahir a les 10 i mitja teníem 29,9 graus en aquelles hores del dia, em crec recordar un 40% d'humitat. Una situació complicada, és, fa calor i sobretot les nits, poc a poc, costarà més a dormir. Les temperatures, poc a poc, sobretot les mínimes, seran més elevades. Per què? Perquè tindrem les cases més calentes, tindrem el dia que vulguis que no, les temperatures pugen i els hi costa més de baixar. Per tant, ens hem de mantenir que les properes nits seran de mal dormir, aprofitem-les i ens deixen dormir, i venen dies que així ens podria acompanyar ben bé fins mitjans de la setmana vinent.
1: Resumint, divendres, dissabte i diumenge aquí a Parets calor, i els que se'n vagin una mica cap al nord, cap al Pirineu, allà pot caure de tarda alguna tempesta.
4: Una tempesta esporàdica, pugui descargar amb molta intensitat, refresqui l'ambient i marxi una altra vegada. Però els matins sí que seran d'aprofitar, o sigui, si aneu a muntanya, com sempre diem, molta hidratació, molta protecció, mireu el temps abans de sortir perquè no us enganxi una tempesta al migdia i que us trobeu alta muntanya mullant-vos i que vagin acompanyats d'aparell elèctric. Però a la resta, aquí a Parets del Vallès, es presenta un cap de setmana molt tranquil, molt estable, amb algun núvol que es podria deixar veure, però bàsicament molta calma i tranquil·litat.
1: Bon cap de setmana, ens retrobem dilluns amb més... I aviam si ens pots dir... ens pots albirar algun canvi de temps, que tu deies que això igual canvia, ja avançat una mica la... No, avançat. Els primers dies de l'agost podria canviar.
4: Sí, sí. Moltes vegades sempre ho expliquem, que la meteorologia bàsicament també és unes peces que depèn com es col·loquin, les situacions són d'una manera o d'una altra. Malauradament, portem aquestes onades de calor que es posa doncs, una borrasca a l'oest peninsular. A nosaltres ens ha fet que ens envia aires molt més càlids del continent africà, amb la corresponent pols en suspensió, i moure aquestes peces fa que sigui molt complicat. Ha de venir un embussament d'aire fred molt potent que pugui moure la resta de peces i ens pugui canviar el temps. Per ara, sembla que això, de moment, fins ben bé entrat la setmana vinent i finals de la setmana vinent, no hi haurien grans canvis.
1: Doncs estarem atents, com sempre, a Meteo Parets. Com sempre, moltes gràcies, Marc, i que vagi molt bé aquest divendres i cap de setmana.
4: Igualment, Carles.
1: Fins una altra. Adéu.
4: Adéu.
2: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAP 107 parlen els protagonistes de les notícies.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nits hi aplega tothom.

0: RAC 107. Notícies.
1: El grup francès Thales confiarà al centre productiu de Parets del Vallès el negoci internacional de targetes SIM, els eSIM, i solucions d'internet de les tipus cicles, en anglès IoT. Parets reforça d'aquesta manera el seu rol a la multinacional amb noves capacitats productives que comportaran la contractació d'un centenar de treballadors i treballadores. Això suposarà duplicar la plantilla actual. Amb una inversió d'uns 4 milions d'euros, l'empresa preveu condicionar uns espais que té disponibles a les instal·lacions de Parets i la compra de nova maquinària també per als nous productes. Actualment, el centre de Thales a Parets del Vallès es dedica a la personalització de targetes de crèdit i de serveis de banca digital. Subministra a les principals entitats financeres de l'Estat, com CaixaBank, BBVA, Sabadell o Santander. L'operativa de la planta de Parets creixerà ara amb una nova producció que abraça les targetes SIM, que emmagatzemen la identitat dels clients per disposar de dades i fer trucades per telèfon mòbil. eSIM, amb les mateixes funcions però integrades directament al circuit dels aparells durant el procés de fabricació, i IoT, tecnologies que connecten objectes a internet. Aquest últim àmbit es relaciona, entre d'altres, amb la tecnologia de les balisses que s'han convertit en obligatòries als vehicles i que permeten connectar amb serveis d'emergències. L'avenç de la planta de Parets és doble perquè, a més de captar nova producció, serà el centre d'enginyeria i de disseny d'aquests productes. S'afegiran a les tasques de ciberseguretat, que també es fan a Parets, en suport al funcionament intern i als productes que ja es fan a la planta, que arriben a uns 10 milions de targetes anuals per a entitats bancàries. La direcció de la multinacional a l'Estat destaca la importància d'una inversió que consolida Catalunya com un centre estratègic per al desenvolupament de tecnologies de la connectivitat a Europa, impulsant tecnologies que permeten una connectivitat més segura, flexible i sostenible per a operadors, empreses i indústries a tot el món. Tot i que els primers passos d'aquesta activitat ja es faran al mes de setembre, amb un període de prova, no s'espera que la nova línia de negoci estigui plenament operativa fins al tercer trimestre de 2027, un cop obtingudes les certificacions GSMA, l'organisme que aplega els operadors de telefonia mòbil. Thales ja ha col·laborat amb Telefònica en una solució eSIM que facilita disposar en una única targeta de perfils a múltiples operadors. L'empresa Thales a Parets del Vallès és hereva de l'antiga Gemalto i està instal·lada al nostre municipi des de l'any 1992. Va ser aquell any quan l'empresa, dedicada tradicionalment als àlbums fotogràfics i productes d'impressió gràfica, s'hi va traslladar des de Barcelona. La localització a casa nostra va comportar un rellançament industrial i l'interès de diversos grups internacionals. La producció va derivar cap als plàstics intel·ligents, targetes bancàries i productes per a la telefonia. La companyia es dedica als actuals serveis de personalització bancària des de l'any 2014. I encara en l'àmbit econòmic i també a Parets del Vallès, parlem d'Idilia, que ha obtingut diversos premis per les innovacions de la marca Nocilla. La marca Nocilla, que el grup Idilia fabrica a casa nostra, ha obtingut diversos reconeixements per les innovacions que ha tret al mercat els últims mesos. Un dels més destacats és el segon lloc en el radar de la innovació de la consultora World Panel, que ha destacat l'estratègia d'evolució del mercat de cremes amb nous sabors com Nocilla, pistatxo o unes galetes amb la marca Boom. També s'han destacat el llançament de la seva crema de cacau amb trossos de galeta. Anteriorment ja s'havien destacat innovacions en la fira d'alimentària. I també acabem parlant en l'àmbit econòmic i d'empreses del nostre municipi de Grífols, que busca noves indicacions per als seus derivats de plasma. El grup farmacèutic Grífols avança en la recerca de noves indicacions terapèutiques per als seus tractaments derivats del plasma. La setmana passada l'empresa va administrar la primera dosi a pacients per a dos assajos clínics independents en fase 3. Els assajos es practiquen sobre les teràpies de la immunoglobulina Gamunex C i del producte Shimbifi. El primer dels assajos avaluarà l'eficàcia del Gamunex C en combinació amb el tractament mèdic estàndard per prevenir infeccions en pacients amb immunodeficiència secundària, sovint provocada per tractaments de quimioteràpia i en factors com càncers hematològics. El segon assaig calibra la seguretat de Xembify per tractar la poliradiculoneuropatia desmineralitzada inflamatòria crònica, que és una malaltia autoimmune. Per això també la importància de donar plasma i per la necessitat de ser autosuficients a Catalunya. Grifols busca noves indicacions per als seus derivats de plasma, per aquests medicaments, per aquestes

I walk into

0: Tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental a RAC 107 FM. Notícies.
1: I ahir dimecres, 29 de juliol a la tarda, es va celebrar la sala Masart Cooperativa, una sessió ordinària de ple on es van aprovar diversos punts, on hi van haver també precs i preguntes, es va aprovar els esborranys de les actes de les sessions anteriors, i un dels primers punts que es va aprovar per unanimitat va ser la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener del 2026. Una xifra que és més de 19.000 habitants i que la deia el mateix alcalde Francesc Juzgado.
2: El següent punt de l'ordre del dia és aprovar la xifra provisional de població del municipi de Parets del Vallès a 1 de gener de 2026. Donarem quatre dades sobre aquesta xifra. Dic que estan repartides en què hi ha hagut 1.197 altes durant aquest període i que hi ha hagut 1.240 baixes. Que la xifra a 1 de gener d'habitants de Parets del Vallès és de 19.052 habitants, dels quals 9.530 són homes i 9.522 són dones.
1: En aquest cas hi ha més homes que dones i la xifra passa poc dels 19.000, ha baixat una mica la xifra d'habitants a Parets. Precisament puntualitzava més aquestes dades el Jordi Seguer, que és portaveu d'Ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
3: Bàsicament dades. Nosaltres, amb l'anàlisi, afegiríem alguna curiositat més, no? Perquè dèiem que la xifra 1 de gener del 26 és de 19.052 habitants. Estem parlant que Parets hauria perdut, segons aquesta xifra provisional, 43 habitants entre el 25 i el 26. Per tant, continuem en aquesta línia d'estancament, sobretot també molt vinculada, no?, amb la manca d'habitatge, no?, que dificulta, doncs, que molta gent, doncs, es pugui quedar al municipi. Ara mateix hi ha, per poca diferència, 8 homes més que dones a la població, quan habitualment sempre hi havia hagut més dones que homes, i la mitjana d'edat la tenim situada, com l'any passat, en els 43 anys. I com a dades curioses, que nosaltres hem recopilat també d'aquest expedient, que sempre són interessants, l'any passat vam tenir 121 defuncions i només 109 naixements, que són pocs, segurament, no?, per una població com Parets del Vallès, no? I com a dada destacada es van produir 905 canvis de residència, que vol dir que és gent que va deixar de viure a Parets del Vallès, que és, sens dubte, doncs, el moviment més destacat.
1: Lucio Gat, del Partit dels Socialistes, també opinava sobre aquest tema.
4: Bé, els números són tossuts i, per tant, les dades són les que són. En tot cas, l'anàlisi de per què es produeixen aquestes altes baixes o aquests canvis de números que es produeixen en el cens, doncs jo diria que és apassionant i seria potser un motiu d'un altre debat, no? Però en tot cas nosaltres votarem a favor perquè no hi ha més de discussió que la que es presenta des del punt de vista tècnic,
1: Des de Sumem Esquerres i de, en aquest cas, Parets per la República, també s'opinava el mateix i, en aquest cas, va aprovar aquest punt.
2: Gràcies. Sumem Esquerres a Parets.
5: Bé, bona tarda a tots i a totes. Nosaltres votarem a favor, també.
2: Gràcies. Parets per la República i Junts per Cat.
6: Gràcies. Bona tarda a qui ens acompanya i a qui ens escolta. Són dades objectives, de manera que el nostre vot serà a favor, també.
1: També es va aprovar per unanimitat el conveni per la formalització de la concessió de domini públic a favor del Consorci Besòs Tordera per la instal·lació d'una caseta per l'obtenció de dades de la qualitat de l'aigua i del sistema de sanejament. Un punt que també en parlava, en aquest cas, el regidor Francesc de la Torre.
7: Doncs bé, el Consorci Besòs Tordera va presentar sol·licitud de subvenció a l'esmentada convocatòria mitjançant el projecte PAITIDA, digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs a l'abastament públic. I en el marc de l'execució de l'esmentat projecte s'inclou l'actuació número 11, relativa en aquest cas a la implementació de sistemes de sensorització a diferents municipis de la nostra comarca del Vallès Oriental, entre d'altres el nostre Parets del Vallès. Quins són els objectius principals d'aquesta actuació? En primer lloc, disposar dades a càrrega contaminant, present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics.
1: Una caseta on s'obtindrien dades de la qualitat de l'aigua del sistema de sanejament, que també està d'acord ara Parets pel canvi Esquerra Republicana.
8: Des d'ara Parets pel canvi veiem bé l'aprovació d'aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera, que es tirarà endavant gràcies a la subvenció rebuda dins del projecte de digitalització integral dels sistemes de sanejament del cicle integral de l'aigua de la conca del riu Besòs per tal d'assegurar la qualitat i la disponibilitat del recurs en l'abastament públic. Els objectius principals d'aquesta actuació són disposar de dades de càrrega contaminant present a l'aigua, calibrar adequadament els models matemàtics i donar compliment als requeriments legals en relació amb les descàrregues del sistema de sanejament. Segons hem sabut i ha explicat ara el regidor, aquesta caseta s'instal·larà en el solar municipal ubicat a la cantonada del carrer de la Salut amb el passeig de la Ribera.
1: També el Partit dels Socialistes opinava al respecte.
4: El grup municipal socialista està d'acord que s'incorporin aquestes petites infraestructures en el sistema. Penso que és molt important que n'hi hagi aquest control de la qualitat de les aigües residuals. El que sí que demanaria, i per tant, en el context del conveni, m'imagino que s'incorporaran doncs, les condicions, però que no es deixi només en atorgar aquest permís, sinó que n'hi hagi un retorn d'aquestes dades, perquè jo penso que amb aquestes dades segurament també es podrà fer alguna mena de política de prevenció.
1: També en aquest cas ho va donar l'aprovació en Sumem Esquerres, Cassandra García.
5: Nosaltres també donarem suport en aquesta proposta. Entenem que doncs, amb aquest conveni amb el Consorci Besòs Tordera doncs, es podrà també millorar la qualitat de l'aigua i el seu control, no? Perquè tot el que sigui doncs, un recull de dades doncs, sempre va bé doncs, per detectar i per millorar doncs, aquest servei.
1: També Neus Jordà, de Parets per República Junts, ara gent de Parets.
6: Gràcies. Doncs, com ja s'ha exposat, parlem senzillament de la cessió d'un molt petit espai per tal de posar una caseta per controlar els sistemes de sanejament i poder assolir així una millor qualitat. Una caseta que ocuparà només 3x20x2x20, vull dir, és una cosa que no suposa cap molèstia, però que sí, en canvi, aportarà dades que ens ajudin a millorar dia a dia, no? Per tant, doncs, evidentment, estem d'acord amb la signatura d'aquest conveni.
1: També es van aprovar dos punts molt semblants, que era aprovar reconeixements extrajudicials de crèdit per pagar diverses factures pendents. Es va votar per majoria simple, 3 vots a favor, en aquest cas els 3 regidors que estan a l'equip de govern, i 13 abstencions. Aquest era el punt.
2: El que portem, doncs, a la proposta de resolució és aprovar aquest reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades a l'annex número 1 de l'expedient per un import total de 12.793,08 euros i que corresponen a compromisos de despesa de l'exercici 2026. I també, segon, aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit de les obligacions detallades també a l'annex 2, en aquest cas, per un import total de 41.493,62 euros i que correspon al compromís de despesa de l'exercici 2025.
1: També n'hi havia del 2025, així ho comentava, i que calia arreglar-ho això i polir-ho al portaveu d'Ara Parets pel Canvi, Esquerra Republicana, Jordi Seguer.
9: D'aquest reconeixement, que estem parlant d'una quantitat aproximada d'uns 54.000 euros en factures que s'han d'aprovar i després, posteriorment, evidentment, s'han de pagar en conceptes com ara el subministrament de gas, electricitat, factures de manteniment dels ascensors, climatització, per exemple, de treballs per recollir abocaments incontrolats. La majoria de factures pertanyen a serveis com ara via pública i equipaments. I en tot cas, malgrat que nosaltres estem dient que estem facilitant doncs, que cobrin els proveïdors, el que també pensem és que segurament el que hi tenim temps és de millorar la tramitació d'aquestes factures pendents, factures que algunes són del 25, d'altres ja de l'exercici 26, i segurament el que hem de fer, i penso que tots hi estarem d'acord, és treballar amb una major planificació per posar al dia totes les licitacions de serveis que té l'Ajuntament, que són moltes, de serveis externalitzats, perquè ja acostuma a ser molt habitual d'anar passant el pagament de factures per ple, que evidentment nosaltres ja vam dir en el seu moment que la prioritat és que ningú es quedi sense cobrar, evidentment, perquè hi ha diners a la caixa per fer els pagaments.
1: Sobretot això, de fet, el mateix Francesc Juzgado puntualitzava i volia també investigar sobre aquestes factures que falten del 2025.
2: No, només comentar que nosaltres també hem demanat que se'ns expliqui per què encara hi ha factures del 2025. Sí que és cert que sabem que quan portem això hi ha contractes que falta licitar-los novament, però que a aquestes alçades de l'any que ens apareixin factures del 2025 som els primers interessats també en que això no ho succeeixi i que se'ns expliqui una miqueta.
1: També s'opinava des del Partit dels Socialistes, Ojara Valdivia.
10: El que avui posem sobre la taula és una manera de governar. Fa un mes el nostre grup va registrar una instància amb una proposta seriosa, treballada i absolutament assumible. No veníem a posar pals a les rodes, evidentment, ni a crear titulars, veníem amb solucions. Un pla de reducció del REC, una diagnosi de les causes, informes periòdics, control dels contractes, protocols d'alerta i determinació de responsabilitats. Un compromís polític per a aquesta figura recuperés el seu caràcter, el que ha de tenir, un caràcter totalment excepcional. I quina ha estat la resposta d'aquest govern? El silenci. No han acceptat ni una sola de les nostres propostes, ni una. Han preferit venir avui al ple amb la mateixa recepta de sempre, portar un nou rec.
1: També en parlava, sumem esquerres a Parets, a Cassandra García.
11: Bé, nosaltres no bloquejarem doncs, aquest pagament. El que sí que crec que, bueno, ja em sumo no, al que ja s'ha comentat, doncs, que sí que s'hauria de ser més rigorós en el tema de les licitacions. Fa ja molts i molts mesos, de fet nosaltres formàvem part del govern i internament s'havia doncs, comentat moltes vegades que a les àrees tant d'equipaments com de via pública doncs, feia ja molts mesos que estem fora de contracte, de grans contractes que té aquest Ajuntament no? I que per tant doncs, això no és assumible ni és viable.
1: Oneu Jordà, de Parets per la República Junts.
6: Doncs una vegada més duem a ple factures pendents de pagament per omissió de la funció interventora. Aquesta vegada per un valor total de 52.286 euros. Són despeses extres que s'han fet sense tenir prou crèdit a la partida pressupostària o que no estaven contemplades, és a dir, que de nou parlem de mala gestió. Els reconeixements extrajudicials de crèdit, el REC, del que hem parlat ja, han de ser una eina excepcional i no una norma com venim veient un dia sí i un altre també en aquests darrers mesos.
1: També es va donar compte de la moció aprovada per la Junta de Portaveus per donar suport als treballadors i treballadores de la indústria química perquè puguin aconseguir un coeficient reductor de jubilació. També a la moció aprovada sobre la transició energètica sobirana i per instar el govern municipal a presentar al·legacions al plater, presentada pel grup municipal Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. També es va donar compte de la moció per l'ús ètic responsable i segur de la intel·ligència artificial a l'Ajuntament presentada per Ara Parets pel Canvi Esquerra Republicana. I també una moció sobre el pla territorial sectorial per l'implantació de les energies renovables a Catalunya, plater presentada pel grup municipal Sumem Esquerres a Parets. També n'hi van haver pregs i preguntes. Aquest va ser el ple que es va celebrar l'últim abans de les vacances d'estiu de l'Ajuntament de Parets del Vallès. Qui també ha fet una valoració molt positiva, un balanç molt positiu de la Festa Major ha estat la Colla de Diables de Parets. Tot i que va ser una Festa Major una mica típica pel Pla Alfa de Prevenció d'Incendis, que no els va deixar llançar pirotècnia, concretament a les dues representacions de l'agenda de la Pedra del Diable. Però finalment la colla sí que va poder fer entre altres, l'assaltament de botigues, els correfocs, també la despertada, la barra també va funcionar molt bé, tot perfecte. A més, tal com ens deia el seu president, l'Òscar Pesquer, la gent s'ho va agafar molt bé, a pesar de que no poguessin llançar, com deien, pirotècnia a les dues sessions de la llegenda de la Pedra del Diable. Òscar Pesquer.
12: Bueno, una Festa Major més. Una mica també atípica perquè per mala sort i l'activació del Pla Alfa número 3 doncs no vam poder fer les dues representacions de la llegenda de la Pedra del Diable que teníem preparades amb foc, però molt contents perquè la colla al final ho va agafar de la millor manera i ho va donar tot per tirar els actes en les millors de les condicions possibles.
1: Aquest any, la colla de Diables de Parets volen agrair els comerços del poble, sobretot pel tema de l'assaltament de les botigues. També van funcionar molt bé els correfocs. El correfoc adult es va endarrerir per culpa de la pluja, però al final es va poder fer.
12: I res, i a partir d'aquí, pues, aquest any volem agrair també molt els comerços del nostre poble, perquè una vegada més han participat com mai a l'assaltament de botigues. I el mateix dissabte, doncs, a la nit es treu un correfoc adult, en dissabte, per primera vegada en molts i molts anys, i la veritat que també vam tindre un petit ensurt, que just a la sortir se'ns va posar a ploure durant mitja hora, vam haver d'enredar-hi el correfoc gairebé una hora, però per sort després el temps ens va respectar i per fi vam poder treure una mica l'espineta clavada del divendres i del dijous amb la pedra del diable.
1: El president de la colla de Diables de Parets, Òscar Pesquer, destacava que el correfoc infantil també va anar molt bé i també destacava l'estrena de la despertada, que també va ser molt positiva. La barra també els hi va anar força bé, tal com ens comenta el mateix Òscar.
12: El correfoc infantil, els nanos ho van passar superbé, la gent ens va acompanyar moltíssim i ja està. A partir d'aquí, doncs, aquest any també estrenàvem la despertada, que fem una valoració molt positiva. Està bé trobar aquests espais on la gent, una vegada acabada la festa, pues, pugui seguir creant teixit i pugui seguir allargant una mica la festa en un ambient molt sa, molt del que és Parets, i fem una valoració molt positiva, ja que també és una manera una mica d'apropar-li el que és la cultura del foc a la gent jove, i la veritat que estem molt contents. I res, i la barra, pues, també, una vegada més hem tingut la barra oberta, la nostra tradicional barra amb molta història, i la gent una vegada més ens demostra que ens estima, que ve a la barra, que li agrada passar un molt bon rato amb nosaltres, i nosaltres molt més que agraït.
1: Doncs balanç molt positiu, tal com ens deia també el mateix Òscar Pesquer, del que fa la colla de Diables de Parets del Vallès.
0: RAP 107, serveis informatius.
1: I un dels èxits també va ser, en aquest cas, el torneig de tenis taula a Parets, que es va organitzar dissabte al matí. Abans es va fer un de federat i després un de no federat, on hi van assistir 30 persones. 30 són les parelles que es van apuntar i, per tant, tot un èxit. Amb més, amb molt bon nivell pel que fa al torneig federat, tal com ens deia el seu president, en Santi García.
13: Hem fet dos tornejos, el torneig del dia 18 de federats, que vam omplir, la veritat, molt contents perquè van, i fins i tot van tenir llista d'espera, i va guanyar Cristian Callejón de Sant Cugat, jugador d'honor. Segon, el Reixit, que va jugar amb nosaltres i que aquest any estava jugant també divisió d'honor a Badalona. I tercer, Dani González, que un altre jugador també de divisió d'honor de Mollerussa. I molt contents, la veritat, pel torneig de federats. I encara més contents pel torneig de Festa Major, que vam omplir també 30 persones, capacitat màxima de la sala. I la veritat que un que ens engresca bastant, a veure si a partir del setembre la gent es vol animar i conèixer una mica més que és el tenis taula al poble. I dimarts i dijous, a 3:45, poden passar i tindrem obert i vulgui provar a l'escola i jugar a totes les edats, estarem encantats. I res més, bones vacances, que vagi bé.
0: El temps a RAP 107 FM.
1: I anem a conèixer quin temps es farà tant per avui com pel cap de setmana amb el nostre meteoròleg Marc Oreguizar, que em sembla que la cosa no canvia, almenys els que ens quedem i la gent que es queda aquí a Parets del Vallès. Marc, com estàs?
14: Hola, Carles, molt bé. Sí, els que ens quedem aquí al poble el dia de la marmota, però altres que marxen, altres que volen cap al Pirineu, sembla que tindran una miqueta de rebombori de cara a les tardes.
1: Vaja, i això que deien que encara no, que no vindrien, això què és degut? Que ve una mica d'aire fred i allà al Pirineu poden caure alguna tempesta o què?
14: Sí, hi ha algun model que ens indica que, sobretot a partir de les típiques tronades de tarda que es formen al Pirineu a aquestes alçades de l'any, doncs tenim una miqueta d'inestabilitat en alçada i això, amb aquesta calor tan viva que estem tenint aquests dies, doncs per poc que puguin créixer nuvolades i descarregant ruixats molt ràpidament. Avui, en principi, no, és a partir sobretot de divendres i el cap de setmana que, repetim, quedarien restringides al Pirineu, puntualment descarregaran amb intensitat i després marxarien, i això, en moments de xàfec després, provocaria la corresponent refrescada.
1: Bueno, això ja està bé, sobretot pel que està a dalt, però aquí res de res.
14: No, aquí res de res. Aquí ahir vam pujar una miqueta la temperatura, ja vam assolir els 35 graus. De cara als propers dies ens mantindrem amb aquesta dinàmica. Ahir ja t'ho vaig dir, que hauríem de veure si aquí ho podem considerar una de calor o no, o dies amb molta calor. Hi ha una diferència molt gran, sempre ho diem, depenent de la temperatura de cada municipi i està establerta per definir si és una onada de calor. Aquí a Parets del Vallès hem de fer 3 o més dies amb 37,3 graus. És a dir, si fem aquests 3 dies cap amunt, ja serà una onada de calor. Pot ser que no ho arribem a fer, però sí que podem fer 36, 37 graus i, per tant, estem parlant de dies molt calorosos.
1: Ahir vaig anar a sopar per aquí i és que fa calor, a les 8, a les 9, a les 10 del vespre, inclús estàs a una terrassa que pensaràs que estaràs millor i a vegades és millor estar-te dintre un restaurant que no a fora, eh?
14: Ahir publicàvem sobre les 10 i mitja a Meteoparets les temperatures que posem 3 vegades al dia i ahir a les 10 i mitja teníem 29,9 graus en aquelles hores del dia.
1: Molt.
14: Em crec recordar un 40% d'humitat. Una situació complicada, fa calor i sobretot les nits, poc a poc, costarà més a dormir. Les temperatures, poc a poc, sobretot les mínimes, seran més elevades. Per què? Perquè tindrem les cases més calentes, tindrem el dia que vulguis que no, les temperatures pugen i els hi costa més de baixar. Per tant, ens hem de mantenir que les properes nits seran de mal dormir, aprofitem-les si ens deixen dormir i venen dies que així ens podria acompanyar ben bé fins mitjans de la setmana vinent.
1: Resumint, divendres, dissabte i diumenge aquí a Parets calor, i els que se'n vagin una mica cap al nord, cap al Pirineu, allà pot caure de tarda alguna tempesta.
14: Una tempesta esporàdica, pugui descargar amb molta intensitat, refresqui l'ambient i marxi una altra vegada. Però els matins sí que seran d'aprofitar, o sigui, si aneu a muntanya, com sempre diem, molta hidratació, molta protecció, mireu el temps abans de sortir perquè no us enganxi una tempesta al migdia i que us trobeu alta muntanya molt amb vos i que vagin acompanyats d'aparell elèctric. Però a la resta, aquí a Parets del Vallès, es presenta un cap de setmana molt tranquil, molt estable, amb algun núvol que es podria deixar veure, però bàsicament molta calma i tranquil·litat.
1: Bon cap de setmana, ens retrobem dilluns amb més... I aviam si ens pots dir... Ens pots albirar algun canvi de temps que tu deies que això igual canvia ja avançat una mica la... No, avançat. Els primers dies de l'agost podria canviar.
14: Sí, sí. Moltes vegades sempre ho expliquem que la meteorologia bàsicament també és unes peces que depèn com es col·loquin les situacions són d'una manera o d'una altra. Malauradament, portem aquestes onades de calor que es posa doncs, una borrasca a l'oest peninsular. A nosaltres ens afecta que ens envia aires molt més càlids del continent africà, amb la corresponent pols en suspensió, i moure aquestes peces fa que sigui molt complicat, que ha de venir un embussament d'aire fred molt potent, que pugui moure la resta de peces i ens pugui canviar el temps. Per ara, sembla que això, de moment, fins ben bé entrat la setmana vinent, i finals de la setmana vinent, no hi haurien grans canvis.
1: Doncs estarem atents, com sempre, a Meteo Parets. Com sempre, moltes gràcies, Marc, i que vagi molt bé, que vagi molt bé aquest divendres i cap de setmana.
14: Igualment, Carles.
1: Fins una altra. Adéu.
14: Adéu.
0: Vols conèixer tota l'actualitat de Parets i del Vallès Oriental? A RAC 107 parlen els protagonistes de les notícies.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock 107, avui amb un dels grans de la música rock espanyola, com són, Extremoduro, aquesta banda que el 2002 va recopilar en un DVD diverses actuacions en directe d'alguns dels seus clàssics de tota la vida. Extremoduro, avui a Rock 107.

clàssics en directe d'Extremoduro.

Palermo. Se apaga.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

Benvinguts a Rock Sunset. Avui amb una gran banda irlandesa dels anys 80-90, fins a l'actualitat, encara actuen, tot i que ara no és la seva millor època, sens dubte, U2, els U2 de tota la vida. La banda irlandesa liderada per Bono, avui protagonista quan eren molt, molt joves. I és que estem parlant d'un concert de l'any 1983 a Devor, Califòrnia. Moltíssima gent al concert, aquest concert també el podeu veure a YouTube. I allà podrem escoltar cançons, algunes que ja no toquen en molts concerts, en Cat Doom, I Threw a Brick Through a Window, però també hi ha Sunday Bloody Sunday, hi ha I Will Follow, i moltes altres cançons, que també, New Year's Day, I Will Follow, que escoltarem, com dèiem avui, aquí aquest programa de Rock Sunset, recordant els U2 i un concert dels primers concerts que van fer l'any 1983.

Hey, mister! You're

listen. This is 40.

Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107. Rock 107, la millor música rock de tots els temps, cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit.

benvinguts a Rock 107. Avui els protagonistes, una de les grans bandes del Britpop britànic dels anys 90, Blur. I és que juntament amb Oasis va ser un dels noms més populars del Britpop dels anys 90, terme acunyat per la premsa britànica per englobar bandes que reprenien les pautes de bandes angleses com dels 60, com els Beatles, els Stones, els Who i molts altres. Tot i que també estaven molt influïts de bandes com Stone Roses, Madness, els Jam, els Smiths i molts altres. A diferència dels Oasis, val a dir que aquesta banda tenia potser un talent per la creació melòdica una mica més alt, sense oblidar que els Oasis també eren molt bons. Però la música de Blur resultava potser més imaginativa, més variada, que no pas els Oasis. Amb tons molt psicodèlics. La banda es va formar pel cantant, teclista i frontman Damon Albarn, el guitarrista també Graham Coxon, el baixista Alex James i el bateria Dave Rowntree. El quartet va començar a finals dels 80 sota el nom de The Circus, apel·latiu que van canviar en breu, en aquest cas, a Seymour Albarn, que havia crescut en un ambient musical aprenent a tocar diversos instruments en la seva infància, com el piano o el violí. Prèviament havia estudiat interpretació. Després d'actuar en viu per diversos locals en londinencs, Seymour van aconseguir firmar un contracte amb Foot Records per gravar les seves primeres cançons. Va ser en aquell moment quan van canviar el nom per Blur a instància de Dave Balfe i Andy Ross, els propietaris de la companyia discogràfica. Leisure, de l'any 1991, va ser el primer disc on hi havia aquest tema que estem escoltant, High Cool, o també Come Together.

She's So High va arribar al número 48 al Regne Unit a les llistes britàniques. Qui va arribar al número 8 va ser el tema There Is No Other Way. També d'aquest primer disc dels Blur, avui protagonistes de Rock Sense Sèrie.

l'altre single d'aquest disc, d'aquest primer disc dels Blur, era Bang. Disc produït per Stephen Street, productor i enginyer dels Smiths, una altra referència a Blur, bastant influït pels grups de Manchester, Stone Roses o Happy Mondays, o que es combinava un tractament melòdic amb sons de guitarra i preponderància d'atmosferes molt, podríem dir, lisèrgiques, molt psicodèliques.

Després de l'Eixor, els Blur van publicar un single que es deia Pop Escent, que va arribar al número 32 i que marca un abans i un després en la seva carrera. Escoltem precisament Pop Escent.

de seguida vindria un dels seus LPs més destacats, els Blur, Modern Life is Rubbish, de l'any 1993. A vegades subestimat disc produït de nou per Street per desfer-se, en aquest cas, una col·laboració amb el membre d'Ecstasy, Andy Partridge, en el que les lletres començaven a tenir més sentit irònic i on hi havia temes com For Tomorrow. He's a 20th century boy with his hands on the round. Tema que va arribar al número 28 a les llistes britàniques. L'àlbum va arribar al número 15.

després vindria un altre disc encara més conegut i més comercial. Park Life, l'any 94. Eclèctic disc, també, on hi havia barreja de psicodèlia, música garatge, indie rock, ambients de circ, música disco, una mica de tot. Blur va arribar a la fama a Europa, número 1 a Gran Bretanya, gràcies a singles com Park Life.

Sí, tot el disc està molt bé. Hi havia altres temes que no van ser singles, però que també estaven molt bé, com Bad Head.

En aquells anys hi havia la rivalitat amb Oasis, ja ho deia, que a mi m'agradaven més els Blur en el sentit que eren molt més creatius, però, de fet, els Blur tenien molt èxit a Gran Bretanya, al igual que els Oasis. Però als Estats Units no en van tenir tant, cosa que sí que en va tenir Oasis, sobretot amb el seu What's the Story, Morning Glory i el seu tema Wonderwall. Però per la seva banda, Blur seguia aconseguint triomfs comercials a Gran Bretanya amb l'LP The Great Escape, un disc que va arribar al número 1 amb temes com Country House, que també va arribar al número 1.

0: Les millors novetats i clàssics del rock els podeu escoltar cada dilluns i dijous de 10 a 11 de la nit a Rock 107.
1: Estem escoltant Stereotypes del seu disc The Great Escape de l'any 1995. Els Blur avui a Rock 107.

número 5 en les llistes britàniques. De nou excel·lentment arranjat i produït amb una gradació més clara que el previ, l'àlbum no va arribar a la categoria de Modern Life is Rubbish i per Life, potser les seves dues millors obres per la crítica, però forma part també d'una gran trilogia dins el rock anglès dels 90. Renata.

de Universal, els Blur. Després del directe Live at the Budokan, el 96, es publica Blur, el 97, que marca l'inici d'una etapa més pretensiosa, impulsada per Coxon, la peça clau del grup, juntament amb Damon Albarn. En aquest cas, hi ha aquest tema, Song 2.

tema que sí, aquest va sonar bastant bé als Estats Units. Song 2, al igual que també Beetle Boom.

Després de Blur, Graham Coxon va gravar el seu primer disc en solitari, Sky is Too High, de l'any 98. And when she lets me slip away. Un altre directe va ser Life in Holland, l'any 98, abans d'aparèixer 13, que va continuar amb aquests enfocs eclèctics, textures molt treballades, i on també hi havia bons temes, un àlbum produït per William Orbit.

el 98, com dèiem, treuen 13 i on hi havia temes com Coffee and TV. O Tender o No Distance Left to Run. L'any 2000, Damon va crear Gorillaz, un projecte virtual de hip-hop i rock electrònic que va debutar un any després amb un disc gran homònim que es deia Gorillaz l'any 2001. Blur, amb la pèrdua de Graham Coxon després de friccions de Malvern, en va tornar a gravar un altre disc, Think Tank, el 2003, produït de nou per Orbit. El 2003 va decidir trencar la banda britànica. 6 anys després es van reunir sense continuïtat per tocar en diversos concerts. El 2012 van participar, per exemple, en la cerimònia de cloenda dels Jocs Olímpics de Londres i van reprendre el projecte. 2 anys després, Damon Albarn va publicar també el seu disc en solitari Everyday Robots, el 2014, i després The Magic Whip.